0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 597 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 5 i 6 de juliol del 2026. Un mes més. El passat divendres, dia 26, a Castelló d'Empúries ens va deixar en Constantí, en Cuns, com li dèiem, Fontclara i Genís, amb 72 anys. És el pare del jove compositor i músic Martí Fontclara i Palomeres. Les nostres famílies teníem un vincle molt estret, ja que el seu pare i el meu foren germans de llet. La meva àvia era la Dida. Rebin la seva vídua, la Maria Pilar, fills Martí i Mia, nets, germana i tota la família i amics, el nostre més sentit condol. A la seva memòria escoltarem la sardana del seu fill, en Martí, Nonna, l'interpreta la Cobla Marinada.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Nonna, és de Martí Fontclara i Palomeres, i l'hem dedicat a la memòria precisament del seu pare, que ens va deixar el passat dia 26. Reposa en pau, Cuns, et recordarem sempre. La propera és una obligada de dos flabiols, és del compositor David Puertas i Esteve, que ens interpreta la Cobla Marinada, els solistes en Sergi Gil i en David Puertas, el propi autor. El seu títol, Sant Pere i Sant Pau. Amb ella felicitem a tots els Peres i Paus que el dilluns passat van celebrar la seva onomàstica, però molt especialment degollant en Pere Rigall, que també el felicita en Xavi Roig. De Barcelona a les Roquetes, en Pere Mallofré. De Banyoles, en Pere Angelats i en Pere Illa. De Breda, en Pere Anglissano. De Castelló d'Empúries, en Pere Canet. De Figueres, en Pere Lianyo. En Pere Planes i en Pere Pagès. De Girona, en Pere Güell. De les Preses, en Pere Santolària. De les Escaules, en Pau Alegrí. De Maçanet de Cabrenys, en Pere Oliva. De Mataró, en Pere Fonseca. De Montesquieu, en Pere Portell, que també el felicita a tota la colla de les Sardanes. D'Oriols, en Pere Oliveres. De Palau Saverdera, en Pere Barrot. De Parets d'Empordà, en Pere Drué, que també el felicita en Xavi Roig. De París, en Pere Oliva i Geli. De Parlada, en Pere Genís. De Porqueres, en Pere Gifreu. De Sant Esteve d'en Bas, en Pere Colomer. De Sant Julià de Ramis, en Pau Ferrer. De Torrella de Montgrí, en Pere Banyeres. De Viladamat, en Pere Font. I tots els del curset de Vilabertran felicitem en Pere Renart, en Pere Vila, en Pau Turbau i en Pere Alvarado. I en Xavi Roig felicita en Pere Ferrera...

Sergi Gil i David Puertas dels Flabiols, amb la Cobla Marinada, ens han interpretat Sant Pere i Sant Pau. És del propi David Puertas i Esteve. De Lluís Badosa i cantada per les Anxovetes, que vaig enregistrar el passat dissabte, dia 27, de Figueres, escoltarem La Puntaire. Va dedicada, amb tot l'afecte, a la Maria Rosa García Merideño, que el dilluns passat, dia 29, va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Maria Rosa, de part del teu Paco, fill Jordi, Nora Núria i net Roger.

Les anxovetes ens acaben d'interpretar La Puntaire, és d'en Lluís Badosa. Del compositor Max Avar escoltarem Platja de Banyuls, interpretada per la cobla Jovenívola de Sabadell. Aquesta se'n va cap a Cervera de la Marenda per a felicitar en Denís Passanau, que el dilluns 29 va celebrar el seu 83è aniversari. Per molts anys, Denís.

interpretada per la Cobla Juvenil de Sabadell, acaben d'escoltar Platja de Banyuls, és de Max Avar. L'Àngel Barrot de Palau-Saverdera i tota la família feliciten el seu germà, en Pere, per la seva onomàstica del passat dilluns dia 29. Moltes felicitats, Pere. Ha escollit la sardana del compositor amic teu, l'Alfons Mias i Martí. Sal independent, l'interpreta la Cobla, la principal de la

De l'Alfons Mias i Martí, la cobla principal de l'Isbal ens ha interpretat Salt Independent. En Xavi Roig de Figueres felicita a l'Olga Pi de Girona per la seva onomàstica del passat dimecres dia 1 i a la Irene Gomà, que aquest diumenge dia 6 celebra el seu aniversari. Moltes felicitats a totes dues. La sardana escollida és la del compositor Enric Solsona i Gilabert. Està interpretada per la Cobla Municipal de Barcelona. El seu títol, La pubilla enamorada.

0: Acaben d'escoltar La pubilla enamorada, de l'Enric Solsona, que ens ha interpretat la Cobla Municipal de Barcelona.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: Aquest dijous dia 2, la Joana Gaja de Sant Joan de les Abadesses em recorda que el seu marit, Manel Garcia, ens va deixar fa 13 anys i que, com cada any, li agradaria escoltar, dedicada a la seva memòria, la sardana del compositor Josep Coll i Ligora, El Sereno. Aquí la tens, Joana. És la versió que vaig enregistrar el dissabte passat també a Figueres a l'actuació de les Anxovetes.

de Josep Collido i Gore, les anxovetes ens acaben d'interpretar El Sereno. De la Rosa, Salat i Artola, la cobla La Flama de Farners ens oferirà tot seguit La Sardana de Tothom. Amb ella felicitem a la Cora Fernández, de part de la mare i de tota la família, que aquest divendres dia 3 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Cora.

La Flama de Farners ens acaba d'interpretar La sardana de tothom. És de la Rosa Salat i Artola. Del castelloní Lluís Buscarons i Pastells és la propera. El seu títol, 50 anys de joia. L'interpreta la cobla La Flama de Farners. Tota la gran cosinada la dediquem a la Xeixel Gans i en Carles Rovira, que aquest divendres dia 3 han celebrat les seves noces d'or. Per molts anys per ella.

50 anys de joier, de Lluís Buscarons i Pastells, l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners. Anem ara cap a Mataró per a felicitar a la Maria Teresa de la Fuente, que ella també és aquest divendres que ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Maria Teresa, molts de petons. La sardana no podia ser altra que la que va escriure el teu estimat Salvador Comas. Amb el teu nom, Maria Teresa, l'interpreta la cobla i l'oro.

La cobla i l'oro ens acaba d'interpretar Maria Teresa, és d'en Salvador Comas i Mas. De Josep Capell i Hernández gaudirem de la seva sardana Caliu de Joventut, que ens interpretarà la cobla juvenible de Bellpuig. Aquesta se'n va cap a Garrigàs per a felicitar en Nil Ferrer, que aquest dissabte dia 4 celebra el seu 15è aniversari. Per molts anys, Nil, de part dels pares, família tota, però molt especialment dels avis Miquel i Pepita.

Caliu de joventut, de Josep Capell Hernández, ens l'ha interpretat la cobla Juvenívola de Bellpuig. Del mestre de l'Horta de Sant Joan, en Tomàs Gil i Membrado, és la propera. Porta per nom a l'amic Gerard i està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Va dedicada a la persona que el mestre li va escriure, que és l'amic i company de Ràdio Estel, en Gerard Carrión, per a felicitar-lo, ja que aquest diumenge dia 5 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Gerard!

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar a l'amic Gerard, és d'en Tomàs Gil i Membrado. Anem a repetir autor i quasi també el títol. Escoltarem de Josep Coll i Digora, interpretada per la Cobla Salvatana, Els dos serenos. Va dedicada en tot l'efecte a la Carme Soc de Figueres, que ella també celebra el seu aniversari aquest diumenge dia 5. Per molts anys, Carme, de part d'en Jordi, de tota la família i de tota la colla Empordà.

La Cobla Salvatana és qui ens ha interpretat Els dos serenos, de Josep Coll i Ligora. De Call d'Atenes, en Pep Vigues i tota la família feliciten primerament a la seva esposa, la Sunsi Pujol, que aquest diumenge dia 5 és el seu aniversari, i el dilluns dia 6 la seva neta, la Ia Prat de Saba i Vigues, celebrarà el seu 21è aniversari, per molts anys de totes dues. La sardana, com no, és la del compositor Carles Santiago i Roig, en Pep i la Sunsi. L'interpreta la Cobla, la principal del Llobregat.

0: De Carles Santiago i Roig, la cobla principal del Llobregat ens acaba d'interpretar en Pep i l'Assunci.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 4 de juliol, al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la principal de Tarragona. A Caldes de Malavella, 31a diada del soci a la plaça de la Selva, a les 8 del vespre. 6 sardanes de 10 tirades amb la principal de Cassà. A Santa Pau, en el centre cívic de Cala Guapa, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Rossinyolets. A Banyoles, a la Pesquera de Santa Rosa, 74è aplec de la Sardana, a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre. Cobles principal de Porqueres, Sol de Banyuls i principal de Banyoles. A partir de les 8 del vespre, botifarrada popular. A Ripoll, barri del Ninot, a la carretera d'Olot, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla Canigó. A Olot, al Firal, a les 9 del vespre, nit de sardanes amb la cobla Moreneta. A Roses, plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla Bisbal Jove. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla la principal del Bisbal. I a partir de 2:15 i durant tota l'audició hi haurà un taller per aprendre a ballar sardanes a càrrec dels membres de l'Esbart Joaquim Ruïra. Diumenge, dia 5 de juliol, a Girona, és la festa de Can Gibert del Pla. Missa solemne a les 12 i a la sortida vermut i sardanes amb la principal de Banyoles. A Olot, en el barri de Sant Cristòfol, en el parc de Miquel Martí i Pol, a 2:15 del matí. I a 4:15 de la tarda, en el parc de les Visoroques, hi ha sardanes amb la cobla, la principal d'Olot. A Maçanet de Cabrenys, plaça de la Vila, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Cistella, plaça Major, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Servianenca. A Hostalric, a plaça de la Vila, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la Maravella. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, a 6:45 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Girona, a la plaça de l'Assumpció, a les 7 de la tarda, hi ha la Flama de Farners. A Flaçà, és la Festa Petita. A les 7 de la tarda, en la plaça del Carrilet, sardanes amb els Rossinyolets. I a Blanes, al cicle d'estiu, en el banc dels músics, a 7:45 del vespre, hi ha la cobla Vila d'Olesa. Dilluns, dia 6 de juliol, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la cobla La Flama de Farners. Dimarts 7 de juliol, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla Montgrins. I a Girona, en la plaça de les Sardanes, en el barri de Besagüell, a 7:45 del vespre hi ha la cobla Ciutat de Girona. Per el dimecres, dia 8 de juliol, a Tiana, en el parc antic del camp de futbol, a 7:15 del vespre, festival d'estiu de cobles i compositors. Aquest dimecres hi ha la cobla Montgrins i els compositors seran en Conrad Rafart i en Quim Reixac. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Foment del Montgrí. I a l'Escala, a la Riba, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Mil·lenària de Perpinyà. Dijous, dia 9 de juliol, a Riudarenes, a la plaça de la Vila, 9:15 de la nit, hi ha la cobla Montgrins. Divendres, 10 de juliol, a Tortellà, a la plaça, a les 9 del vespre, hi ha ballada amb la cobla Montgrins. A Cadaqués, en el passeig, a les 8 del vespre, hi ha ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Sant Feliu de Guíxols, en el passeig de Mart, a 10:15 de la nit, hi ha la cobla La Flama de Farners. I a Figueres, segona ballada d'estiu a la Rambla, a les 10 de la nit, amb la cobla Bisbal Jove. Dissabte 11 de juliol, a Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Llambilles, en el parc de l'estació, a 7:15 del vespre, hi ha la cobla Ciutat de Girona. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, vigília de plec, ballada amb la cobla la principal d'Olot. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Foment del Montgrí. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la cobla La Flama de Farners. Diumenge, 12 de juliol, a Olot, 63è aplec en el Parc Nou, matí 10:15 i tarda 10:45, cobles, principal d'Olot, Ciutat de Girona i Bisbal Jove. A Viladrau, a la plaça Major, a 6:45 de la tarda hi ha la cobla Genisenca. Al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I a Blanes, cicle d'estiu, en la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Mediterrània. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I seguim amb el programa, i ara anem per les estrenes. La primera és la del compositor i flaionaire en Ferran Carballido i Enric. Està interpretada per la Lluïsa Escoble i estrenada a Taradell el passat dia 21 de juny. El seu títol, Cua de Pinzell.

La Lluís Escobla ens acaba d'interpretar Cua de Pinzell. És d'en Ferran Carballido i fou estrenada a Taradell el passat dia 21 de juny. Del compositor de Perpinyà, Olivier Marquès, escoltarem Un cercle d'amistat. Està interpretada per la Cobla Contemporània, que es va estrenar a Tordera el passat dia 23 de juny.

Interpretada per la Cobla Contemporània, acaben d'escoltar Un cercle d'amistat, és de l'Olivia Marquès i fou estrenada a Tordera el passat dia 23 de juny. A Vistabella, el passat dia 27 de juny, la Cobla Maricel estrenava la sardana de l'Anna Abad i Gils amb el títol de Vistabella.

La Cobla Maricel ens acaba d'interpretar Vista Vella. És de l'Anna Batigils i fou estrenada el passat dia 27 a Vista Vella. I anem ara a per l'última estrena d'avui, que tingui lloc a la plec de Llançà del passat diumenge dia 28. És del compositor escalenc, en Joaquim Osteny i Doña Beitia. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona i que la va dedicar a la seva metgessa del trueta, la doctora Cèlia Caula de Llançà, amb el títol de La doctora de Llançà.

De Joaquim Mustenc, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar La doctora de Llançà, que fou estrenada a l'aplec de Llançà del passat diumenge, dia 28. En aquest esmentat aplec de Llançà es van interpretar també dues sardanes que

interpretada per la cobla Rossinyolets, acaben d'escoltar Sardanes a Llançà. És de Jaume Bonaterra i de Bau. I la segona és del compositor de l'Armentera, en Josep Masó i Quer, amb el títol de La Flama de Llançà. Aquesta la interpreta la cobla Bisbal Jove.

0: De Josep Masó i Quer, la Cobla Bisbal Jove, ens acaba d'interpretar La Flama de Llançà.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del compositor de Cabrils, en Sigfrid Galbany i Abril, gaudirem de la seva sardana Blanes, pòrtic de la Costa Brava. Ens la interpreta la

Blanes, Pòrtic de la Costa Brava, de Sigfrid Galbany i Abril, ens l'ha interpretat la Cobla Montgrins. Aquest dissabte, dia 4, a Banyoles celebren el seu 74è aplec a la Pesquera de Santa Rosa. Dedicada a ells, desitjant-los un gran aplec, escoltarem la sardana d'en Josep Ferràs i Casòliva, interpretada per la Cobla Salvatana. El seu títol, A Banyoles i el foment, 90 anys d'agraïment.

Acaben d'escoltar a Banyoles i en el Foment 90 anys d'agraïment. És d'en Josep Ferràs i l'ha interpretat la cobla Salvatana. Del mestre Conrad Saló, interpretada per la principal de la Bisbal, tot seguit gaudirem de la seva sardana Als peus de la Verge.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Els peus de la Verge. És d'en Conrad Saló i Remell. Tot seguit, una obligada de tible. És de Josep Maria Boix i Rissec. El seu títol, Cantava el passerell. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

de Josep Maria Boix i Reixec, que acaben d'escoltar, cantava El Passerell, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del segon CD de sardanes inèdites de Francesc Mas i Ros, escoltarem interpretada per la cobla Mediterrània Canta Pastoreta, i amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees, continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret, perquè el perímetre és molt irregular amb focus secundaris i perquè avui comença l'onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el que, segons diu Turisme, d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés a veïns. A més, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi i el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I al fil de tot això, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. I malauradament seguim parlant d'incendis perquè n'hi ha un altre, en aquest cas a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà de Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 7:45, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est, direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en un to de testament artístic. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se ahir a la contrarrelotge celebrada pels carrers de Barcelona. Avui segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Senyores i senyors, amb tots vostès la

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: Hola amics, què tal? Novament entre tots vosaltres per oferir-vos una hora de música per Envelat i Festa Major. I comencem avui amb la que va ser una gran orquestra, la Caravana, una orquestra que va Xavier Cugat. I d'ella n'estriem una cançó que la seva veu, en Lorenzo, doncs va interpretar i va enregistrar en aquesta orquestra. Júrame.

I segueix la nostra festa en un tema a càrrec de l'Orquestra Rosaleda, gitaneta encisadora, a ritme de rumba.

I continuem amb la cançó de l'estiu a càrrec de l'orquestra Fonsella. Balla, escolta i disfruta la música d'Embalat.

0: unes més pausades d'aquí, de casa nostra, de l'Embalat Radiofònic.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I anem a escoltar a Lima de Saxo, recordant aquell San Francisco.

I continuem escoltant música lenta, un tema de Roitzel, però ara l'escoltarem en versió de Nini Rosso, El silencio.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
2: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuem amb l'orquestra Metropol. Ella fa aquesta versió de la música de la veu de Perales, de Julio Iglesias, aquí a través de la teua sintonia.
3: Mirándote a los ojos, juraría

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com

I segueix la nostra sessió de música per escoltar, per ballar, per passar-ho bé en un popurri de valsos francesos. És l'orquestra Amoga.

I continuem amb els melòdicos, que en aquest peculiar so interpretació que tenen es porten aquest tema Zumbalo.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
2: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ben a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. Aquesta, amics i amigues, és la nostra adreça electrònica. Està al teu servei, ja que és un servei públic. I mentrestant, esperant les vostres notícies i desitjant-vos que sigueu molt i molt feliços, ens acomiadem fins al proper programa. I em repeteixo, que sigueu molt i molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats, ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades també poden tornar ja a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
2: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
1: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. Seguim parlant d'incendis perquè en aquest cas en tenim un altre d'actiu a la Catalunya Nord que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà del Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 7:45, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. A tot això recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis i a més hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la Trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic amb to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrelotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Senyores i senyors, en tots vostès, la

0: Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat, en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Hola, amics. En aquesta col·loquial forma de presentar que tenim els temes de música avui, farem un recull de les petites i grans formacions de casa nostra i de fora de casa nostra que d'alguna manera alegren les nostres festes. Per tots aquells que els agrada la música de ball, que els agrada ballar, i també per aquella gent doncs, que li agrada escoltar aquest tipus de música. Música de ball, música d'embalat, en una paraula, música de festa major. I comencem amb l'orquestra Costa Dorada, en aquest Latin Mix que ens han preparat per tots nosaltres. Disfruteu-lo!

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: I continuem aquí amb molta marxeta a través de la teva sintonia preferida, i ho fem ara en la Orioles Bar.

0: Orions Van, en aquesta adaptació que fan d'aquest tema de Pimpinela, pega la vuelta, així l'han titulat ells, i continuem endavant.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat. L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan.
0: I ho fem gaudint també de la nostra adreça, per si vols demanar qualsevol tema o qualsevol orquestra.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com.
0: I aquí, a través de la teva sintonia preferida, ara, en aquests moments, la gran orquestra de Jani Martí en aquest Happy Song.

fent un repàs als meus èxits de tota una vida pel malaurat Jani Martí i la seva desapareguda orquestra. Continuem endavant ara i ho fem en l'orquestra Litoral, en aquest gigolo...

0: Joan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: I continuem amb l'orquestra Carta Blanca en aquesta Baila Morena.

Baila Morena és un tema que ens acaba d'interpretar per tots nosaltres l'orquestra Carta Blanca. I seguim endavant en un èxit de l'any 60. Concretament és un tema enregistrat per, com se deia en aquella època, Rudy Ventura i su conjunto. Doncs anem a gaudir a la seva trompeta en aquest tema. Larga calle.

Magnífica la interpretació que fa el de Tapescu, també Rudy Ventura en el seu conjunt en aquesta interpretació de Larga Calle. I ara, ja que ens hem posat romàntics, continuarem en el romanticisme, no? El grup Ostres, Ostres, Sei Tu l'Amor.

Postres Ostres en la seva antiga formació. I ara continuem en més música, però abans recordem... Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat, en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. I recorda que si ens vols trobar, ens pots trobar a embalatradio@gmail.com. I ara canviem de ritme i ens posem a ballar tots a l'orquestra Alcatraz, bailando.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat. L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan.
1: I recuperem aquí a l'Embalat novament l'orquestra Alcatraz, que ens interpretarà, ens portarà aquest bang-bang.

si t'agrada ballar o simplement t'agrada la música de ball o la música de concert interpretada per les més prestigioses orquestres i grups de casa nostra i també de fora de casa nostra. Senzillament, si t'agrada la música d'embalat, aquest és el teu programa. I continuem endavant amb molta més música que us teníem preparada. És l'Orquestra Salvaje, Las Mujeres Dicen.

0: Las mujeres dicen que el hombre casado pues sabe mejor. Es lo que digo la orquestra salvatge.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat. L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan.
0: I continuant el nostre programa, arriba l'orquestra Marina i ens portarà dos temes. Comencem a ritme de mambo i acabarem al ritme de bolero.

I continuant en aquesta brisa romàntica que ens ha iniciat l'orquestra Marina en aquest bonic bolero, continuem ara en més música romàntica, concretament en una balada. És l'orquestra Harmonia que ens porta aquest tema: Dos hombres y un destino. Gaudiu-la, amics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa. La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el divendres passat, com diem, mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I un altre incendi crema en aquest cas una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís s'ha rebut cap a 14:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord i les flames afecten una nau magatzem de la indústria i l'incendi està totalment desenvolupat. En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Marxem ara fins a Reus, on un grup de joves migrants han pintat un mural reivindicatiu antiracista per commemorar així el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalaven famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris, no venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
1: I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida a partir de les 2 des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Cocodril Club. La banda sonora de la...

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Funny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Hey, little girl, won't dance with you all night long. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals. Hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i els Beatles eren absoluts desconeguts, en aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdugo, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes, Cocodril?

En Paco segur que sí. Acó de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos, aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take On Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, i aquest inconmensurable Take On Me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs, va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco, Jordi Busqué del Guinardó. Doncs El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962, el protagonista va ser John Wayne, les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrada de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. It's my party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melancolia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda, plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb...

0: Late in the Evening, al final de la tarda, 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys, havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Mercè, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte, aquest any per primera vegada en divendres 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballant.

My Loving. Tot el meu amor. 1963. Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladi Oblada. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó

Be happy. De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari. Don't worry. Per als moments més alegres. Be happy. Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells.

Mira, aquests són mig amics meus, bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació. Oh!

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 2, 4 a 2, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986, ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú, és de Cruz Rea, i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach, a la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú.

0: Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte, no se sap. Però en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Ha. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
1: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
3: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
1: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
3: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia. Doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
7: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
6: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
7: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
6: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
1: Moltes gràcies, Raül, i com ens expliqué, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació, als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
3: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
4: Bueno, la casa no està afectada, tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
8: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis. No sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
1: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
3: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
3: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
9: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mullat per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina, i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serrador, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
10: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
9: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
3: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
11: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mullat. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
12: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpigui quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
11: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
1: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mullat a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
3: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
13: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
14: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
13: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
15: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
13: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
1: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
16: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
1: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feineit, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
3: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
17: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme, i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
1: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut, perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
3: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
18: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
19: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación, necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir siendo el plan de contingencia de aquel sistema.
18: El sindicat mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
19: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria, porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
18: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
1: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
3: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
20: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
21: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
20: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
3: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tiets i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
22: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
23: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
22: Bueno, aquesta, puc parlar amb aquesta gent?
23: Parla, sí? Són tots
22: gràcies.
23: Teus.
22: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmat. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat, Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamot, no? El peloton anant cap a l'alcohol del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El centre d'esport Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats a la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'aler nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat, procedent de la Virtus a Bologna, i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroanski, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen.

0: Mal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
1: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions amb un toc de misteri.
2: Buddy.
3: Humphrey.
2: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
0: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers.
1: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses, o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Ha omplert, com diem, el Pla d'Ensala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia.

0: Nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones allotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora. En directe connectem amb Televisió Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
2: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
1: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
2: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
1: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
0: Moltes gràcies, Raül, i seguirem doncs durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
0: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
3: Assegurant que van passar...
0: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
3: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. S'associa per risc estructural, es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
0: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112, que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
0: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
3: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
4: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Farrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
5: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar les malalties neurològiques, en aquest cas l'esclerosi múltiple, i per tant poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que, com sabeu, és a molts més llocs i per tant que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
4: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
0: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
6: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària mullat per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
7: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i per tant cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple els tractaments siguin més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
6: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, amb les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
0: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
8: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
3: I demà, atenció, perquè dia feiner la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C35-2, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
0: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
3: Àlex Valiente és conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
9: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
3: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i La Molina.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen això si les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
3: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del nou FM, Núria Parera.
10: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
11: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también. Por supuesto, de España y de Cataluña, porque fueron rescatistas de aquí, de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible, demasiados muertos y...
10: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
12: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
10: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
0: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de Posidònia Oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
13: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de Posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí i de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
14: És que augmentin els recursos per a la vigilància per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de Posidònia.
13: La federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FANCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama a les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
3: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La campanya dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya al regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
16: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen
15: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'hi han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
0: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
17: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
18: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la borsa de terres, o l'han llogat de forma directa, o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser ús lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
17: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
0: Canviem de tema, parlem d'habitatge o en aquest cas de l'accés a aquest que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
3: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
16: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar, et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge. L'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no, una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
19: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
0: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
3: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant la festa major en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
20: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
21: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim. Jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en esta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
20: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'observatori aquest dia.
22: Aquí, a l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut entre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
20: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
0: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
23: Bona nit, Canet Rock! Som els Amics de les Arts! Sou els Amics de les Arts!
0: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. qui ha omplert el Pla d'Ensala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginesta, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, de Tallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
3: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
1: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
2: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
1: Bueno, aquesta, eh? Puc parlar amb aquesta gent?
2: Parla, parla, sí? Són tots
1: gràcies.
2: Teus.
1: A veure, nois i noies... Quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la fúmiga que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent. Canteu com hi has.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
3: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
0: I parlem ara de la campionat de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
5: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 hores de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
0: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen: separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: embaladradio@gmail.com.
2: Què tal, amics? Novament entre tots vosaltres, una nova edició, un nou programa, un nou recull de la música de la teua vida. Comencem avui i us presentem a dues veus d'aquelles que van enregistrar aquells vells vinils. Dues veus importants que no han sonat lo suficient que haurien de sonar. Us parlem de Mickey Lostoni, i també de Cecília. Aquí comença un nou programa. Sigueu tots molt ben retrobats. Hola, amics. A continuació us presentem una d'aquelles veus que van registrar la seva música en aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia. Concretament, us estem parlant de Mickey, Miguel Ángel Carraño, que va néixer l'any 1943, conegut com Mickey. És un popular cantant espanyol. A la dècada dels 60 va formar part d'una de les bandes pioneres de la música espanyola, Mickey i los Tonis, que en els que va editar aproximadament uns 30 singles i 5 LPs. Després de recollir un gran èxit en aquest grup, va continuar la seva carrera en solitària i va començar aviat a destacar en singles com Soy así o El chico de la armónica, un tema romàntic, un tema preciós que tindrem la possibilitat d'escoltar. Va aconseguir un notable èxit a Alemanya en Bye Bye Fairyland, també l'escoltarem. I tot seguit continuem gaudint i disfrutant de la música de Mickey i los Tonis, en el seu primer èxit, Soy así.

I ara escoltarem un dels temes, possiblement un dels més emblemàtics, com és El Chico de l'Harmònica, un tema preciós que el va posar al primer lloc de les llistes internacionals, traduït a molts idiomes. Entre nosaltres, Miki i El Chico de l'Harmònica, un tema dels anys 70.

El Chico de l'Harmònica, un dels principals i més importants èxits, creiem nosaltres, humil entendre. Continuant amb la veu i la música de Miki, ja que molts d'aquests temes han estat gravats conjuntament amb els Tonys, altres en solitari i altres en altres grups que també podrem escoltar. Concretament, a la meitat dels anys 70, va gravar un tema que es va fer molt i molt popular tant a Alemanya com a Holanda. I us estem parlant d'aquest Bye Bye Fräulein, un tema que escoltem moltes vegades i que interpreten les grans formacions musicals també en forma de ballable. Gaudim ara d'aquest tema en Miki i los Tonys.

I avui, disfrutant d'aquells èxits de la ràdio que varen viure en la veu de Mickey i los Toni, continuem endavant i ara us proposem escoltar aquesta cançó. L'any 1977 va ser escollit entre diversos cantants espanyols per representar Espanya al Festival d'Eurovisió i es va presentar allà en aquest tema que s'anomena així, Ensenya-me a cantar.

0: cançó que va quedar classificada en novè lloc en el Festival d'Eurovisió de l'any 1977. Però abans d'arribar a aquests èxits, doncs també va passar per altres cançons, més o menys en broma, que ara a continuació us oferirem.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

moments que nosaltres recordem ara en aquells vells vinils dels anys 60, concretament en la veu de Mickey i los Tonys, No sé nadar.

tema que també va tenir el seu èxit i la seva repercussió discogràfica en la seva època. I ara, per acabar, participació de Miki i los Tonis en aquest programa, escoltarem El problema de mis pelos.

I el personatge que es portem avui és d'una cantautora, s'anomenava Cecília. És una persona que té una curta vida personal, com així una efímera vida professional, des de l'any 1966 a l'any 1976.

les cançons que com a cantautora fetes per ella, com les alienes, doncs sempre cobraven un especial efecte i èxit en la seva veu. Una veu de mezzo-soprano, concretament en la seva veu, la guitarra i el derbaque.

un dels seus èxits, Dama, Dama. I continuem amb els temes que va popularitzar la Cecília, aquest senyor i dueño.

Us han dit en un principi que va tenir una curta vida personal, ja que va morir als 27 anys, degut a un accident de cotxe quan venia de fer un recital, concretament per allà a la província de Zamora, l'Espanya profunda, doncs va trobar una carreta que no portava cap llum i de matinada doncs es va empotrar en la carreta, morint doncs el 2 d'agost de l'any 1976, quan tenia 27 anys i estava al cima, a la cima, per dir-ho d'alguna manera, de la seua fama.

encara que morir quan tenia 27 anys, doncs el període de vida de l'any 1966 al 76 que es va dedicar al món de la cançó d'una forma professional va estar plena d'èxits com aquests que acabem d'escoltar ara i que seguirem escoltant com aquest de Doña Estefania.

possiblement un dels èxits més importants que va tenir aquesta veu, aquesta cantanta, la Cecília, concretament va ser aquest tema anomenat Un ramito de violetas.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Esperem les teves opinions sobre el programa i si t'agradaria escoltar, doncs, la vida i glòria d'algun cantant, algun personatge, doncs, que no t'hem oferit al llarg de tot el temps que estem fent aquests programes. Continuem amb més èxits de Cecília, concretament en aquest Amor de Medianoche.

0: En especial, i en aquesta ocasió, la ràdio musical. Aquelles veus que es van impregnar d'il·lusions allà pels anys 60 i 70. Avui han estat Mickey, los Tonys i la Cecília. Heu pogut gaudir de la seva vida personal, petites pinzellades, clar està, i també, com no, els seus èxits.
1: Amor de medianoche, un altre dels èxits de Cecília, que, sens dubte, durant els 10 anys que va durar la seva vida artística, doncs tots els seus temes, totes les seves composicions es van transformar ràpidament en èxits, com n'hem pogut comprovar al llarg d'aquest programa que li hem dedicat. I ja quasi la recta final, nada de nada, i la veu de Cecília.

Nada de nada. Demà posem punt i final a la participació de Cecília en aquests vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia i en el programa. Amics i amigues, només ens queda desitjar-vos a tots que sigueu molt i molt feliços i emplaçar-vos la propera setmana en aquest mateix punt del dial i a la mateixa hora ens tornarem a trobar si vosaltres voleu. Nosaltres farem tots els possibles per ser-hi. Us hi esperem a tots. I mentrestant, que no falti la felicitat per tothom. Que sigueu tots i totes molt i molt feliços. Adéu-siau. I per acabar el nostre programa, escolteu un recull de música de discoteca dels anys 70.

it on down to the funky disco sound. Five, four, three, two.

Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dance dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potents de l'era de la música disco, el High Energy i el Dance Pop. Amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Zora Houston, amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70 amb Martha Wash, Isora Hampstead, llavors Isora Rhodes, grans amigues amb un sòlid transfon a la música gospel. Varen unir forces el 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester.

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Success.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la la la la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

I la música dels Lip Sync i Funky Town. Ens anem cap a la platja de la mà dels Rigueira.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town de Lip Sync. El 81 era Tequila con Salta. El 82, Alaska i los Pegamoides. I FM.

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra i la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

El seu nom real és Claudi Frischmann-Trop, una de les figures més icòniques i singulars del synthpop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

A Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a Los Madriles va ser que no.

anem a donar-li canya al cos i a ballar amb el The Power. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer al 626-440-111. 626-440-111.

Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu de qui, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit. Didi na na na.

0: Dissabte a la nit, Saturday Night, amb Wakefield. I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

0: Number 5. L'Ubiga, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure,
1: Mambo Number 5,
0: ballant això, el Mambo Number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love to Love. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

les cançons de l'estiu. I anem a per una altra. Ens anem a Itàlia. Ell és Tullio de Piscopo. I això és Stop Pichon.

Recorda, Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarra, des de la coordinació Barbarroja Show, i aquí editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. I acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb la música de Earth, Wind and Fire, els Terra, Vent i Foc, que li cantaven el novè mes del mes. Estem parlant de September.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Un protagonista de la música cristiana d'actualitat, dedicant-li un disc a una de les primeres figures també de la música cristiana, com va ser en Stephen Curtis Chapman. Un disc anomenat The Great Adventure, A Tribute to Stephen Curtis Chapman, va sortir a la llum el 21 de novembre de 2025 a càrrec d'en Joseph Headbang Dangbang, un guardonat cantant i compositor de música cristiana contemporània i gospel sud-africà, conegut per les seves potents lletres i històries de redempció. Un disc del qual hem volgut escoltar per començar el Club del Country aquesta setmana un parell de peces, amb l'àlbum dedicat a Stephen Curtis Chapman. La primera d'elles portava el nom de Dancing with the Dinosaur. La segona és precisament la que dona nom al disc, The Great Adventure. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country, de vegades una mica eclèctic.

de Sud-àfrica i aquests ritmes tan moguts que ens ha portat el primer protagonista del programa d'avui, en Joseph Headbang. Escoltem música d'una cantautora i multiinstrumentalista originària d'Ontario, al Canadà, amb un estil que fusiona folk alternatiu, blues, country i jazz. Té una veu vellutada i potent, combinada amb l'ús de la guitarra acústica, el piano i la guitarra slide. Ens transporta a sons clàssics i rústics. Va debutar el 2017 amb l'àlbum Ivory Castanets i després ens ha arribat el seu quart àlbum d'estudi, el març de 2026, sota el segell Concord Records, produït per Trio Vandenberg. Ella és la Cat Clyde i aquesta cançó que he triat és el Another Time.

es mou tanta música i tants diferents estils i subestils amb aquest gènere musical conegut com a country, amb la irrupció de l'americana encara molt més. Mud Blood Vone és una mostra excel·lent d'aquest àlbum d'estudi llançat per Cat Clyde. Escoltem el senzill promocional del disc que porta el nom de Dark Back.

Es van dir Low Gap i és un duo de country americana que està format per dos germans, en Gus i en Finn Johnson. Originaris de la regió d'Ohio, van rebre moltes influències a la seva joventut de l'est de Kentucky. I és un grup que està guanyant molta popularitat dins l'escena musical de la música més tradicional americana. Una barreja molt característica de country alternatiu, americana, bluegrass o de rock sureny. Ells mateixos en fan broma dient que fan música per ensenyar als amics que odien la música country. Des d'aquesta zona rural d'Ohio, com hem dit, influenciats per Kentucky, ens arriben des de l'any 2020. Eren adolescents i a poc han arribat fins aquí. Geneva és el títol del seu disc que acaben de publicar. De fet, les seves tres cançons més conegudes que van llançar anteriorment no s'hi troben: el Mockingbird, el If a Song Could Change Your Mind o el senzill anomenat Timmy. En canvi, podem trobar-hi peces com la que hem escoltat, Cuyahoga River o aquest Appalachian Ohio. Són Low Gap.

dedicat també a moltíssima gent que no coneix les noves generacions de la música country, com són Low Gap o, per exemple, com és la Sasha Visaggi. Sasha se la coneix normalment al moment de la música. És una cantant i compositora de Warkworth, Ontario, canadenca, per tant, que s'ha guanyat un nom a la música country més moderna, trencant barreres i arribant-nos a través de la seva música amb el segell Sony Music a Canadà, passant el seu temps entre Ontario i, òbviament, Nashville, Tennessee, recentment també fent el seu debut al gran Old Opry. Té moltes cançons bones i nosaltres avui escoltarem alguna de les que pertanyen amb el seu EP que va editar el 2025, més en concret al començament d'aquell any. Un disc que portava el nom de Where to Start, un EP amb 6 cançons, del qual escoltem aquest High

Aquesta cançó forma part del seu quart EP, aquest Where to Start. L'he triat perquè m'encanta. 31 de gener de 2025 va veure la llum. Recordem que ha publicat també dos àlbums sencers, de la qual amb el Woman in the Mirror s'hi troben moltes d'aquestes cançons, editat a finals de maig de 2025. La cançó que ho va aconseguir trencar tot va ser el tema Hey Mom, I Made It, una cançó que va escriure al costat de Jake Sagi i Sean Chambles, i que es va publicar el 2024 al Canadà. Parris va ser un número 8. Va ser, sens dubte, el seu èxit que la va donar a conèixer més enllà de les fronteres del seu estat natal.

És una passada de banda formada a Atlanta, Georgia, el 2001, amb el vocalista solista i també guitarrista solista Charlie Starr. Després hi venen en Paul Jackson, en Richard Turner i en Brandon Steele. Ells són els Blackberry Smoke. No s'han aturat ni un moment de fer música i aquesta és la darrera proposta que ens ha arribat. De fet, és un àlbum que ens recull peces de la seva discografia. Perquè són així, els Blackberry Smoke van publicar a finals de 2025 el disc Rattle, Rumble and Roll, The Best of Blackberry Smoke, dos discos en els quals estaven doncs la majoria de les seves cançons més interessants, com per exemple aquest tema que acabem d'escoltar, Let It Burn, o fins i tot l'únic de la seva àmplia discografia que ha aconseguit mai entrar dins les llistes americanes de música country, un únic solitari tema. Això no treu que siguin boníssims. El 2013, des de l'àlbum de Whippoorwill, ens van portar aquest Pretty Little Lie número 46.

sentit aquesta música de clares influències del rock sureny, per a Little Lie and the Blackberry Smoke, que passarem a gospel, un gospel format en base al gospel tradicional, però també amb les influències més clàssiques del soul, de l'americana, del blues, del rhythm and blues i del country. The McCreary Sisters són un grup molt aclamat de música gospel format a Nashville, a Tennessee, l'any 2010, amb les germanes Ann, Regina i Alfreda McCreary, juntament amb la seva difunta germana Deborah, que va morir el 2022, amb un llinatge musical que arrenca del seu pare, el reverend Samuel McCreary, un dels membres fundadors del llegendari quartet de gospel The Fearful Four. Tenien carreres en solitari cada una d'elles abans de formar aquest grup, que ja ha llançat diversos àlbums, el darrer dels quals, i que recordem en el dia d'avui, aquest que conté la cançó What Good Am I?

les influències, les barreges de música amb aquest disc que ens aporten les McCrary Sisters amb el disc anomenat Love is the Only Key del 2025, un disc d'homenatge també a la seva germana. Precisament aquesta és la cançó que li dona nom i la cobra el disc de McCrary Sisters. Bon gospel també, per què no, al Club del Country.

little too late. Cançons cantades per l'Art Fish, però compostes per Glenn Erickson. Són les que pertanyen a l'àlbum de 2025 Little Girls and Puppy Dogs. Hem escoltat el tema Little Too Little, A Little Too Late, i també escoltant d'aquest disc cantant amb bona veu, l'Art Fish, el Club del Country, la cançó que dona nom al treball discogràfic, Little Girls and Puppy Dogs.

moment de dir-vos adeu per aquesta setmana, i com no podem fer amb un àlbum, ho fem amb un senzill publicat a finals de maig de 2026, un senzill d'en Jonathan Lee. M'agrada aquest cantant i espero que us agradi a vosaltres també. La cançó es diu Saturday Night. Dissabte a la nit, a reveure, i fins la propera vegada aquí al Club del Country.

0: El gos és nu.
1: Ja ha arribat l'estiu i marxem de vacances. Aquest és l'últim programa de la temporada número 10 del Musiccat. Però abans de marxar hem elaborat la llista de les cançons que pensem que formarà la sintonia d'aquest estiu. Les cançons que s'escoltaran a les platges i festes majors del nostre país. Gaudiu de les cançons, gaudiu de l'estiu. Comença Musiccat.

0: i Doña Urraca i en Carpanta i Barbasul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula.
1: Arriba al ritme de la calor a la sintonia de Music Cat. Ja tenim aquí la banda sonora de les nostres vacances. Comencem amb una cançó que és un tema pop fresc, ballable i optimista, dissenyat específicament per la campanya estiuenca. La lletra inclou versos emotius i directes com "L'estiu ets tu, la llum dins dels meus ulls". Una cançó interpretada per Aina Machuca, guanyadora de l'última edició del programa de talents Eufòria.

continuem el musicat d'avui, que està dedicat a la nostra llista que hem elaborat per les cançons d'aquest estiu 2026. El tema Papi, posa-la al disc és una col·laboració musical del cantant Joan Dausà i Mama Dausà. A ben segur que serà un dels temes principals d'aquest estiu. La cançó forma part de l'àlbum Immortal, de Joan Dausà. Aquesta cançó està dedicada a la seva filla petita, a la Julieta. Té un so molt fresc, alegre i festiu.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Tutu Turu és el gran èxit del grup Sidherland. És un tema pop nocturn i modern que barreja elements d'indie i electrònica amb subtils pinzellades d'inspiració llatina. Té un ritme extremadament enganxós i ballable. Amb un toc d'ironia explica la història d'algú que s'ha passat la vida buscant l'èxit massiu, volent ser astronauta, futbolista o estrella del rock, fins que troba una persona que li fa canviar completament de les seves prioritats. Aquesta cançó, ben segur que formarà part de la sintonia d'aquest estiu 2026.

A la fresca és una cançó d'estiu del duet Figaflaves. Fusiona estils com el reggae i l'esca per parlar amb el seu característic toc festiu de l'amor no correspost i de les relacions complicades. Conté ritmes jamaicans, ska i pop urbà en català. Combina desamor amb frases enganxoses com "si no m'estima, acaba la via" o "som la Coca-Cola i el Mento". A la fresca, Figaflaves. La vida.

0: És una mica
1: Continuem el musicat d'avui dedicat a la nostra sintonia d'aquest estiu. I ara arriba el moment de posar ritme i, sobretot, molta energia a l'antena. Ells són de Calafell, porten dues dècades fent-nos ballar i aquest 2026 estan de celebració perquè 20 anys de trajectòria no es fan cada dia. Aquí teniu el seu últim regal en forma de cançó, una declaració d'amor a la vida i als seus seguidors. Són els Búhos i ens diuen de tot cor gràcies. Escoltem-los.

Camins, somnis i promeses és una cançó de la mítica banda de rock Sopa de Cabra en col·laboració amb la cantautora Su i el productor Moon Digi. És una actualització del clàssic Camins, un dels grans himnes del grup gironí publicat originàriament a l'any 2001 dintre de l'àlbum Plou i fa sol. El llançament d'aquest senzill serveix per commemorar els 40 anys de trajectòria de Sopa de Cabra i alhora el 25 aniversari de la publicació de la cançó original. L'aportació vocal de la Su i la producció electrònica de Moon Digi transformen la cançó en una proposta més ballable, pensada per sonar a les pistes i al festival d'aquest estiu.

El pop urbà en català té un nou èxit i porta la firma de Mama Dolça amb Scott D. Key. Una oda als amics de veritat que ja estan arrasant en totes les llistes d'aquest estiu. Pugem el ritme a la sintonia amb la millor gent del planeta, en el musicat d'avui dedicat a la nostra llista d'aquest estiu 2026.

Hi ha persones que apareixen a la teva vida i ho canvien tot de dalt a baix. Són com el teu primer petó de l'any o la millor rosa de Sant Jordi. D'això ens parla la cançó que ens arriba a la nostra sintonia i que formarà part d'aquest estiu. Una declaració d'amor optimista i lluminosa que porta el segell de Max Navarro i la producció de Roger Rodés. Així sona Inigualable.

i ara arriba el moment de moure el cos amb el fenomen de les festes majors. Ells són Banda Neon i després de rebentar les xarxes socials ens porten al ritme més fresc i divertit d'aquest estiu. Si ets més de calçotades que de Burger King, obre bé les orelles perquè a la sintonia de Musiccat es busca catalanet.

I ara pugem el volum de la ràdio perquè arriba el moment de dinamitar el passat. Els catalans Cel Obert canvien de pell i ens porten unes guitarres molt més rockeres i desacomplexades. Això que sentirem neix de la poesia de Montse Verdaguer i és una autèntica declaració d'intencions per cremar la nostàlgia i mirar cap al futur aquest estiu. Connectem amb la nova etapa de la banda. Aquí teniu el seu crit de renovació. Sona...

0: hora.
1: Si parlem de festa, germanor i bona música d'estiu, parlem d'ells. La Fúmica es retira aquest any, però abans ens regala la col·laboració més bèstia i multitudinària de la música. Més de 50 veus unides en una sola cançó que ja és història de la nostra cultura. Una autèntica bogeria que et farà ballar aquest estiu des de la primera nota. Connectem directament amb l'energia del sud. Aquí teniu la gent de la Mediterrània.

Dins de les novetats musicals per aquest estiu 2026, la cantant i compositora Julieta torna a sorprendre els seus seguidors amb una producció de pop electrònic impecable sota la direcció d'Alba Ricard a la part visual. Aquest tema s'ha convertit en un viatge emocional que transita entre la calma i l'intensitat. A continuació, a la llista de cançons d'aquest estiu, repassem el nou èxit de Julieta, 100%.

I com que arriba l'estiu i amb ell les ganes de viure un autèntic diumenge sense drama, així es diu el nou èxit dels Catarres, un himne radiant que celebra la calma, els retrobaments i la felicitat de la rutina compartida, amb ritmes de batucada i una tornada que no et podràs treure.

0: els dies que vindran.
1: I fins aquí hem arribat amb la sintonia d'aquest estiu 2026. Ara donem pas a la secció de Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat. Endavant, Jordi.
2: I els veïns omplen la plaça, porto el sol a la butxaca.
3: El Jordi Sugranyes, edició número 199 dels concerts desconfinats. Aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. El Teatre Cesc Fortesa de Palma, el 18 de juny de 2021, es va celebrar el 5è concert preliminar del 21è concurs Zona Nou. Hi van actuar Bisuri i els Mossos, Pa Moreno i Marc Grimal. Escoltarem a Bisuri i els Mossos. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

Bon vespre, som Visorios Mossos.

0: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, Jordi.

Al Musicat d'avui hem escoltat un grapat de cançons que formaran part de la sintonia d'aquest estiu 2026. On l'ànima i el cos volen per si, és perquè no... I com no, el concert desconfinat de Jordi Sugranyes.

0: molt i molt bones, molt benvinguts una setmana més a la llista del Top 30 d'aquí des de Vilafant FM. Com sempre, com cada setmana, una repassada de les novetats de la setmana, de la bona música i, com no, de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Tot això durant 120 minuts. Aquí us parla en Lluís Guerrero. Molt benvinguts! Caloreta, caloreta, déu-n'hi-do quin estiu que portem, tu. A veure si refresquem una miqueta l'ambient amb la millor música i la vostra companyia. I despeguem, comencem ja amb les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem amb la més nova de Gordo, el seu remix Loco Loco.

Gordo, Loco Loco, primera de les novetats de la setmana. Abaixant revolucions amb la Bebe Rocha i el seu Night Falls, una altra de les novetats importants.

l'Eina que se'n va, la i ho fa amb el seu Morenito. I per acabar, la quarta novetat de la setmana, Alesso i One Republic, que tornen a repetir producció i ho fan amb el seu In Your Eyes.

0: les novetats de la setmana. Esperem les teves votacions per formar part del top 30 de Vilafant FM. Després d'escoltar un bocinet de les novetats, ens anem a repassar la llista completa del 30. Fins a l'1.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Número 30.
0: Vinga, som-hi, en Juan Magán i Omar Montes porten 15 setmanes a la llista amb el seu Ayer la vi.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Com pots veure, hem començat força forts amb aquesta interpretació de Juan Magán i Omar Montes. Ayer la vi recuperada i posada al dia. Sona des del lloc número 30.
1: Número 29.
0: Que pedo, va arribar número 1 de la llista i ara baixa fins a aquesta posició. Porta la llista 15 setmanes i baixa des del 26. Ni borratxo.

0: No me mudo ni borracho las paraules de Quevedo.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 28.
0: Vinga, som-hi, continuem. Ens anem fins a aquesta posició número 28 i ho fem amb una peça que baixa des del lloc número 25, que porta 11 setmanes a la llista.

0: Martini, Ulises Bueno i a la seva peça Dos Amantes. Aquesta setmana des del lloc número 28, baixant des del lloc número 11. I arriba la primera novetat de la setmana a la llista.
1: Novetat a la llista.
0: Amb molta força, aquest treball musical, Maletí.
2: Número 27.
0: Son Agis.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Número 26.
2: Arriba el romanticisme de la mans de Nicky Jam. Va estar número 1 de la llista. Baixa aquesta setmana fins al 26. Loco, por verte.

0: Nicky Jam, Loco por verte, com dèiem aquesta setmana, cau fins al lloc número 26 de la llista.
1: Número 25.
0: Low Risings és la proposta de Demi Lovato. Porta en llista 15 setmanetes i sona molt bé aquest seu nou treball musical.

0: Work, la peça de Demi Lovato, Low Rising, com dèiem aquesta setmana, lluitant encara des del lloc número 25. El mateix que en el 24, el Sopa de Cabra.
1: Número 24.
0: Ho fan amb el seu camí, somnis i sorpreses. La veu de la Su li dona un toc especial a aquesta proposta.

0: fer sols.
1: Camins, somnis i sorpreses, les paraules de la Su, la música i el treball original del Sopa de Cabra, sonant aquesta setmana, com dèiem, des del 24 aquí del Vilafant FM.
2: Número 23.
1: Per un pendejo, Manuel Turizo, una de les que porta més temps a la llista. Una proposta que sona des de fa 19 setmanes.

0: Con un pendejo no se llora, la peça que porta 19 setmanes a la llista, la proposta de Manuel Turizo. Canviem cap al 22.
1: Número 22.
0: I això s'accelera i força, eh? Déu-n'hi-do el ritme. The Chainsmokers, John Smith, All the Time.

0: Així de bé sonava aquesta de Dan Timinski i Caigo Heaven on Your Mind, proposta que aquesta setmana està ocupant molt bon lloc a la llista, al lloc número 21. Ens anem al par, ens anem al 20.
1: Número 20.
0: Sona Maluma i Ryan Castro, Palace.

0: Quelcom especial i raro aquesta proposta musical de la Maluma i Ryan Castro, el seu plop plop, el seu pala seca. Sonant des del lloc número 20, ens acostem al 19, novetat, entrada en llista.
1: Entra en llista.
2: Número 19.
0: Proposta de Sutherland.

0: tu.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Número 18.
3: Ja hi som en el 18 i ho fem amb una de les bones, Avalon Roxton. Aquesta proposta que en molt poc temps s'ha colat dintre de la llista ho fa directament en el 18, 4 setmanes, el seu Talking.

0: Avalanche Rockstone, el seu track que sona directament, com dèiem, aquesta setmana molt ben col·locat, lloc número 18 al seu Talking. Ens acostem amb una altra novetat que l'entona de veritat a la llista.
1: Número 17.
0: La proposta és de Tu Hamo, el seu My Man.

0: Bon ritme, tu, amo, amb el seu My Man, sonant a la llista del Top 30 aquesta setmana, des del 17 del Top 30, peça musical que porta dues setmanes i que de moment la cosa comença a despegar cap amunt, de mica en mica va pujant posicions com aquell que va escalant la muntanyeta. Ens acostem un lloc més en l'aire per escoltar i gaudir d'un treball de Hagel.
1: Número 16.
0: Moving the Sun.

0: Sun. Gaudint de la bona música d'aquest treball musical de Hagel, el seu Moving to the Sun, com dèiem, molt ben col·locat a la llista, lloc número 16, i ara sí que ens anem fins al 15, a la meitat.
1: Número 15.
0: I ho fem amb una aventura especial amb Ozuna.

0: Me tienes al límite de la locura. La proposta de Ozuna amb aquesta aventura que, com dèiem, sona des del lloc número 15 i sona des de fa 13 setmanetes. Ens anem fins al 14.
1: Número 14.
0: El ritme és diferent, la veu encisadora i, a més, superconeguda és Madonna i Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, aquesta que ens acompanya des del 14 i que porta la llista 4 setmanes, repeteix la mateixa posició que fa 7 dies i deixa pas al lloc número 13, que sona d'aquesta manera tan especial. És l'Aina Imatoma.
1: Número 13.
0: Dream of Loads.

0: Inna, amb el seu Green of Load, sonant des del lloc número 13, sonant molt bé i amb ganes de continuar remuntant posicions aquí, a la llista del Top 30 de Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Ens anem fins a la dotzena.
3: Número 12.
0: Omar Kurz, Ñengo Flow.

0: Forever Together, la proposta de Marcos i Ingo Flow sonaven en el 12 i en l'11 ens acompanya una que porta molt bon recorregut a la llista.
1: Número 11.
0: La Becky G.

0: Maria Becerra, el seu track, Que ganes de comerte. Sonant des del 10 de la llista, 12 setmanes fins a costat. I ens acostem a un número màgic, el 10.
1: Número 10.
0: Ho fem en companyia de Shakira i Belé, Algo tu.

0: Shakira en companyia de Belé i el seu Algo Tu, aquest track que mica a mica va pujar en posicions i es va acostant de mica a mica al número 1 de la llista.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Número 8.
0: Ja hi som en el 8 i ho fem amb David Guetta, Afrojack i la veu de la CIA.

0: Com sempre, la veu màgica de la CIA, la música i la producció d'Afrojack i David Guetta. Away Tonight, des del lloc número 8 i en el 7, una que no vegis quin recorregut ha fet.
1: Número 7.
0: S'anomena De Lejitos Jay Weller. Molt poquet, tens 4 setmanes pujant des del 12, situant-se directament en el 7.

0: 107.3 FM.
1: Continuem, la música ha de continuar sonant. Deixem enrere aquest treball de Jay Weller des del 7 i ens acostem en el 6.
2: Número 6.
1: La proposta, el ritme, la música de My Towers. Una de més.

0: Let's go, anem-hi, som-hi, anem cap allà a escoltar Shakira i Burna Boy amb aquesta cançoneta que ja té tres versions i la darrera versió te la van presentar la setmana passada, que és un remix molt canyero. Cap al 3.
1: Número 3.
0: Quevedo, La Graciosa.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: En la graciosa, la propuesta de Elvis Crespo, Quevedo, la graciosa. 7 setmanes a la llista del Top 30, la setmana passada en el 2. Baixen fins al 3.
2: Número 2.
1: I Omar Cursi i el senyor que són a continuació ens fan creure que tot pot ser una meravella i arriba ràpidament al número 1. De fet, porten 5 setmanes a la llista, escalen des del 4 fins al 2. És el Coco.

0: Això refresca, eh? Sentir les onades. Omar Kurz, des del 2 de la llista, el seu Coco, i arriba el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona amb molta força i sona després de 11 setmanes donant voltes per la llista. Sona el número 1, repeteix, de la setmana passada. John Submit, Fade, Chica 305.

0: El número 1 de la setmana, el capdavanter de la llista. Així sonava el nostre número 1 de la setmana, la proposta de John Smith Fate, amb aquest treball, el seu Chica 305.
1: Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Fem una ràpida ullada als 10 primers de la llista i comencem des del 10 amb Maria Becerra i aquest el seu Que ganes de comerte. 12 setmanes de la llista, repeteix el lloc número 10. Ara el nou Shakira i Belé, Algo tu. 13 setmanes de la llista i sona amb aquesta peça musical, encara que Shakira té una més en l'aire. En el 8, Afrojack, Sia i David Guetta, el Wait Tonight. Jay Weller, que puja com els preus, Away Tonight, i el seu De Lejitos. Jay Weller des del lloc número 7 aquesta setmana. En el 6, My Towers, una na más. I també, com no, una a la vez, de J Balvin i Ryan Castro, ens acompanyen des del 5. L'altra proposta de la Shakira, aquesta vegada amb Burna Boy, des del 4, Die Die. Elvis Crespo, Quevedo, La Graciosa, que baixen des del lloc número 2, col·locant-se en el 3. En el 2, pujant des del 4, Morcourts, el seu Coco. I el nostre número 1 que acaba de sonar, la proposta de John Smith Fate, Chica 305. Parlem ara de les novetats de la setmana, a veure què et semblen.
4: Entra en llista.
5: Número 28.
0: La primera a entrar a formar part de la llista és la proposta de Nowius DJ, una proposta que sona molt bé, Malati.
6: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Arribant en francès, Malaté. Aquest treball musical que es cola directament al lloc número 27. L'altra novetat, una miqueta més enlaire, en el 19.
1: Número 19.
0: Sutherland.

0: Aviam, que el títol no s'han complicat gaire, eh? Turututu, turututu, tutu. Allò que fas quan no te saps la lletra d'una cançó, doncs és el mateix. Des del lloc número 19 de la llista, la segona i més matinera entrada en llista des del lloc número 19. Ens anem ara a les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera ens la porta Gordo.

I per acabar, marxem amb la nova DLC One Republic, In Your Eyes. Recordar el nostre número de la setmana, John Subinti Feit, el major que 305, i que marxem amb l'ESO i One Republic. Tornem d'aquí 7 dies amb les novetats de la setmana i la bona música del Top 30. Filles de Bors, una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passeu!

Són les 10 de la nit, estàs en la sintonia de Ràdio Vilafant FM i comencem en directe una nova edició del programa Rejo Blues. Són dues hores amb tota l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional, des d'ara i fins a les 12 de la nit. Recorda que és un programa que també es pot escoltar en directe els dijous de 9 a 11 de la nit, amb també amb totes les propostes, com sempre, que van arribant aquí en el programa. Obrim edició, si us sembla, com sempre, aquí, en el Rejo Blues, en aquest 5 de juliol del 2026.

0: Programa 1356, això és el Rejo Blues des de l'any 1996, fent-te costat aquí a Ràdio Vilafanna FM. El blues, el protagonista al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, com sempre, molt de blues nacional i també fantàstiques propostes internacionals. Recorda que si sous una banda de blues solista o teniu ganes de que la vostra música s'escolti aquí en el programa, em podeu fer arribar per correu electrònic a rejoblues@hotmail.com la vostra música i en qualsevol tipus de format. També dic que el blues del Red Hot Blues hi ha en tots els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. A més, hi trobaràs els enllaços de les diferents bandes i formacions per poder aprofundir més en cadascuna d'elles. Ho trobaràs, com sempre, en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. I si tens ganes d'anar a escoltar blues en directe arreu de la península aquest estiu del 2026, pots consultar l'agenda del programa que es troba compartida, com sempre, en el Facebook. Entrant a Josep Palma de Rejo Blues a Facebook i trobaràs compartida tota l'agenda bluesera nacional. Anem a la promo en anglès perquè s'hi endinsa, com sempre, arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studios of the radio. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog, vandablues.blogspot.com. You remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: Doncs sí, des de la sintonia del Red Hot Blues, obrim programa i ho fem com més o menys últimament va el programa, que és amb un senzill novetat en aquest 2026. Avui us vull presentar Perro Blanco Blues. Ja hem escoltat la seva música des d'aquí. Li vull agrair, muchas gracias Julio Fernández, liderando esta formación ya desde hace muchos años, por haberme facilitado este single en este 2026, Blues de las Cuerdas, y poderlo presentar hoy abriendo esta edición del programa. Es todo un placer y un lujo poder poner siempre tu música aquí en el Red Hot Blues. Julio Fernández a la veu, guitarra compositor, a més, Manolo Álvarez a la bateria i Juan Carlos López al baix. Perro Blanco Blues, avui obrint el Rejo Blues, un blues arrossegat d'aquells fantàstics. El tema és Blues de les Cuerdas.

Fantàstica aquesta cançó, Perro Blanco Blues, presentant aquest blues de les cuerdas, avui obrint aquesta edició del Rejo Blues. Ara ens n'anem directament cap a Galícia.

El bon blues de Taina Blues. Ja us vaig presentar coses d'ell fa algun temps i ara ha tret aquest EP amb quatre cançons, quatre grans propostes, grans cançons tradicionals i d'altres de grans músics de blues. Ell és en David Taina. Des d'aquí també li vull agrair, muchas gracias a David, como siempre, por dejar que en el Rejo Blues suene tu Country Blues, esta gran propuesta de Dende a Aldea, un EP fantástico con estas grandes versiones, hoy también sonando aquí en el programa. Muy agradecido, como siempre, David. Anem a escoltar una altra de les cançons. Hem començat escoltant aquest Ronnie Tomlin, tot un clàssic, ell a la guitarra. Això cal dir que són unes gravacions fetes a No Balcón de Niña Casa al febrer i març del 2025. Menys una cançó que ja us diré on està gravada. Però les tres restants cançons han estat gravades aquí, en aquest lloc. Anem a escoltar una altra d'aquestes cançons, d'aquestes propostes que fa, i és... el tema You Got to Move, una de les grans cançons que també és tradicional i ell ens fa aquesta versió i és la que obre el EP.

David Tain, Tain and Blues, un músic que va començar l'any 1987 fins al 89 amb una banda de Vigo anomenada concretament Callejón Sin Salida. Més endavant, Les Rochas, entre el 93 i el 97. El 99 va formar part d'una banda de rock d'Ourense, els Mitocordias. I bé, ha estat en altres formacions fins al 2018-2019, actualment en solitari també, en format acústic, avui escoltant-lo aquí en el Rehob Blues. Champagne and Referred és una cançó de Moody Waters. També la fa en aquest EP. Escoltarem totes quatre cançons del EP de Tain Blues, d'Ende a Aldea, del poble, s'anomena aquest treball discogràfic. Aquí l'acompanya Esau Pérez a la harmònica.

Tain Blues, David Tain a la veu i la guitarra, i aquí l'acompanya Esau Pérez a la harmònica. Aquesta és l'única gravació de les quatre que hi ha que no va ser gravada entre el febrer i març del 2025. Aquesta va ser gravada el 2023, concretament, i a Badal Noves TV. Anem a escoltar, per tancar aquesta presentació, una versió que fan d'un tema de John Fogerty, el Have You Ever Seen Rain? Dende a Aldea, aquest EP que avui presentem de Time Blues.

La cançó d'abans era composada per ell mateix, aquesta és de Guy Clark, i aquí l'acompanya un baixista i guitarrista, com és en Ramblin' J. Gales. Mateo Ortega, amb aquest de Things Left to Say, nou àlbum en aquest 2026, avui presentant-lo aquí en el Rejo Blues. Una altra de les cançons que també us vull fer escoltar és aquest gran Bad Song.

Grand Dad Song, una cançó composada per el mateix Mateo Ortega, avui aquí en el Rejo Blues presentant la seva música. I bé, per tancar la presentació, us deixo amb una darrera cançó, també temes propis, com aquest One Constellations, una de les propostes que hi ha incloses en aquest seu treball discogràfic que avui us presento, del Things Left to Say.

0: And then she'll throw you out.
1: És un altre dels grans músics internacionals, ha sonat moltes vegades aquí en el programa, el guitarrista i cantant, compositor també, Mike Clark, i ens feia aquest Bunkers Blues, un tema original de Big Bill Bronzy. L'àlbum s'anomena Blues and Before Sunrise, novetat en aquest 2026, i si us sembla, anem a escoltar una altra de les bones cançons.

Thank you very much, Mike, for your new album, Blue Sunrise Before. It's very good, the album, fantàstic. Thank you very much, congratulations. Un treball discogràfic que me l'ha fet arribar a ell personalment i ha sigut tot un plaer presentar aquest àlbum aquí avui en el programa, estar-lo presentant encara. Barbecue Bob, un tema composat per ell mateix, i ara tot un clàssic d'Arthur Big Boy Crudup, el Fetch All Right Mama.

Uf, excel·lent, amb aquest It's All Right, Mama, Mike Clark, cantant, guitarrista, compositor, versionant Art of Boy Crudup. Una altra de les versions que fa és el Blues Before Sunrise, un tema original d'un dels grans com és John Lee Hooker.

Carai, que bé que sona la música d'aquesta gran banda liderada per un gran músic, els de CD Woodbury Trio. A l'àlbum Bulldog, així s'anomena aquest treball discogràfic. La banda està liderada per un músic que és cantant, guitarrista i és compositor, en CD Woodbury, i ells estan instal·lats a Seattle i la seva música es mou en un blues cru, tirant a rock, en tocs de jazz inclús, i fins i tot a ritmes de New Orleans i amb molta influència de música d'arrel americana. Hem començat tot escoltant aquest tema clàssic, Born Under a Bad Sink, i ara Little Sister.

Woodbury, veu, guitarra, composicions, Bill Ray a la bateria i Robert Blake al baix, en aquest cas. I vull tancar la presentació. Aquest era una composició, aquest Little Sister, un tema composat per un altre dels grans de la música, com era en Doc Pomus. I vull acabar la presentació d'aquest treball discogràfic de la banda de CD Woodbury Trio, Bulldog, amb una peça també prou interessant, com és aquesta, A Song Is Fear.

Estan en sintonia del Rejo Blues. Ja sé què em direu, això és un programa de blues. Això que sona blues, doncs no. És una banda que es mou en el món del honky-tonk, el bluegrass, el rock and roll, el country. Són de Castelló de la Plana i m'ha vingut molt de gust presentar també la seva música aquí en el programa, posant una pinzellada del que ells fan, perquè veieu com de bé sona, i trencar una mica el ritme del blues que portem aquí al llarg d'aquest temps de ràdio. Little Sings a Little Songs, els de... És una banda anomenada The Once Somes Wagon. Ells són de Castelló de la Plana i ens fan temes com aquest que hem escoltat, I Left My Heart in Missouri. Ara aquest, You Have Fun.

Són els de Han Soms Wagon. Des d'aquí també els vull agrair a aquesta banda de Castelló de la Plana que m'hagin fet arribar la seva música per poder presentar i proposar avui aquí en el programa. Us estic molt agraït. Moltíssimes gràcies, com sempre, per poder sonar en vuestro honky tonk, en bluegrass, en rock and roll, country, esos ritmos de música americana, hoy también sonando y proponiéndolos aquí en el Rojo Blues. Muy amables. Es el trabajo discográfico que hoy os presento aquí. Es un EP del 2026, Little Things and Little Songs. Ells són en Lee, a la veu i a la guitarra, en Paul al baix i també a la veu, en Charlie a la guitarra i en Will a la bateria. Per tancar aquesta presentació, A Pair of Bald Guys. Això és el Red Hot Blues amb els de Han Soms Wagon.

he dit que estaven actius perquè vaig veure que encara feien algun que altre concert, avui presentant aquesta formació Cantropus Blues Band des de València, nascuda el 1984. Una banda que, bé, en aquella gravació de 2014 estava formada per en Juan Carlos Macía, el noi. Ell era cantant, arrangista, guitarrista i, bé, va morir. I hi ha els altres membres de la banda que també van tocar amb ell en aquella gravació, com en David Ballester a la veu, en Francesc Company a la guitarra, en Julio Serrano als teclats, i també hi havia, en aquest cas, Axel Zucker al baix i Xema Ferrer a la bateria. Ells formaven aquesta banda l'any 2014, l'àlbum Cruising, i bé, escoltant aquest tema que ha obert el programa, aquesta presentació, Embajadores, ara aquest, I Think You're Following Me.

Déu-n'hi-do el bé que sona aquest disc del 2014, els Canthropus Blues Band Cruising. Aquesta és la gravació d'aquesta banda que es mou amb molt bon blues. Vull tancar la presentació amb el When Love is Lover.

0: Castropus, en Blues Band, ens ha fet aquest blues arrossegat, en Cruising és l'àlbum del 2014, una gran banda, en Juan Carlos Macía, veu, harmònica i guitarra, malauradament va morir, en Dani Ballester, a la veu també, i també els acompanya en Francesc Company a la guitarra, en Julio Serrano als teclats, Àlex Zaquier al baix i Xema Ferrer a la bateria, avui presentant-los aquí en el Red Hot Blues.
1: Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep Palma.

Déu-n'hi-do com sona aquesta formació. Nova banda avui aquí en el Enrejo Blues. Són els de Dips amb el Just For You. Novetat en el 2026. És de Donor Productions, Naked, concretament. I és una formació que ens arriba des de Bèlgica i us he volgut proposar aquest tema. El no és LED. És una banda que es mou en el blues, el soul, el funk, algo de gospel, tocs de country o de blues rock fins i tot. Anem a escoltar una altra d'aquestes cançons. S'anomena Together.

Tancant aquesta edició 1356 del Red Hot Blues amb Charlie Barat. Ell és d'Ohio, harmonicista, cantant amb una fantàstica banda. L'àlbum s'anomena Issaquena Getaway. I us he volgut presentar aquest i un altre tema. Aquest ha sigut el primer, un tema composat per ell mateix, el Brass Monkey, i aquest altre a Midnight Fall in Love. Tancant aquesta edició del Red Hot Blues, la música d'en Charlie Barat.

punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Red Hot Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Portland.
1: Aquest és el programa d'informació i de...
2: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
3: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
4: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.